0: Antena Caro.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Laram. En mobilitat, diversos accidents compliquen la circulació aquest matí, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, una altra a la C58 entre Sabadell i Badia del Vallès, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta, una a la C25 a Santa Coloma de Farners, una altra a la P7 a Granollers i finalment una altra a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona. A banda, també una avaria deixa vehicles al voral a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i provoca circulació intensa. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i diversos rescats, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Els bombers han fet un miler d'avisos entre el dilluns i dimarts i a Xerta s'han rescatat una desena de persones atrapades en cotxes a la C12. També hi ha hagut un talús i un arbre que han caigut sobre un tren entre Vilanova i la Geltrú i Cunit sense causar ferits, i la T301, la C352 i la C43 continuen tallades, mentre que el 112 ha rebut 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. A banda, també unes 9.000 persones es troben sense subministrament elèctric i l'aeroport del Prat també ha hagut de cancel·lar almenys 35 vols. Pel que fa a aquest dimecres, el Meteocat preveu un nou escenari amb menor intensitat, tot i que manté la crida a la prudència. I en aquest sentit, els maquinistes s'oposen a la reobertura d'alguns trams de Rodalies que Renfe i Adif consideren segurs després de les afectacions pel temporal. El sindicat SEMAF assegura que no ha rebut els informes oficials que avalin la recuperació del servei i manté, per tant, tallats diversos trams. A l'R1, per exemple, no circula cap tren, mentre que la resta de línies hi ha molts trams que no funcionen. Renfe, de fet, recomana utilitzar transports alternatius. I pel que fa a la política, Carles Puigdemont ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat aplicar-li l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. En una declaració institucional des de Waterloo, el líder de Junts ha assegurat que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular l'aplicació de la llei. Puigdemont ha afirmat que ell i els dirigents independentistes no van marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya. També ha defensat que el seu retorn es farà amb el mateix sentit polític amb el que va marxar. I Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres preparen una vaga general de 24 hores pels salaris i l'habitatge després de les protestes pel cas Mari Carmen i dels rebuts del Congrés als decrets d'habitatge. Els sindicats treballen perquè l'aturada es faci abans de l'inici de la campanya electoral, el 13 de novembre, i les dates que es plantegen són entre el 10 i l'11 de novembre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Tota la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.

0: música. On tu vulguis.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents, compliquen hores d'ara la circulació, una a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrils en sentit Barcelona, també a la C33 entre Montcada i Reixac i la Llagosta i també una altra a la 2 a Cornellà de Llobregat, a banda una avaria, també deixa un carril tallat en aquest cas a la B10 a Barcelona. I el nou episodi de pluges ha deixat inundacions, carreteres tallades i 285 serveis dels bombers, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana nord i sud. A banda, també deixa encara 5.300 persones sense subministrament elèctric. Hi ha centres també educatius tancats a Xerta, Miami, Platja i Tarragona. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat de fet fa uns minuts en compareixença quina és la previsió per al dia d'avui.
3: En aquests moments aquestes pluges ja han finalitzat i el Servei Meteorològic de Catalunya ens informa que avui encara pot quedar algun xàfec en el territori, que pot ploure de manera intensa encara en algun punt. Ho anirem seguint, no tenim nivells de perill molt elevats en les previsions meteorològiques, però sí que tenim aquest avís i, per tant, doncs, avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància i en cas de que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població.
2: Unes pluges que han provocat també afectacions al servei ferroviari i a conseqüència la plantada dels maquinistes de Renfe que no han volgut reprendre el servei aquest matí per no haver rebut els documents que acreditaven que es podia circular amb seguretat. Ara, fa uns minuts, els maquinistes han rebut ja aquests informes i reprendran la circulació si tot està bé. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe Usuaris, n'ha explicat els motius a la xarxa.
4: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
2: La direcció de Renfe ha assegurat a primera hora que el servei no funciona correctament i que no circula cap tren a l'R1 i que a la resta de línies hi ha circulació, però no tots els previstos. Ha recomanat també utilitzar altres vies de transport fins que es normalitzi la circulació. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en l'espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. La fórmula.

Diumenge, 11 d'octubre. El pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari després de l'accident de Gelida. Els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de Sebaf.
2: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i retards des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preavisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes. Notícies.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: I portem més enllà dels èxits. Antena Caro, benvinguts a la música.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita impressionant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat CEMAF.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà a Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions a la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca de Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro. Tota la

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Toda la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
2: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
1: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text, que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, benvinguts a la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Laram. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació en conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés al funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys, que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb l'episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Roquetes celebrarà aquest dissabte 10 d'octubre la segona edició del Gastrocasa Roquetes, una jornada gastronòmica on es promocionarà el consum de carn de caça amb demostracions de cuina en directe i degustacions per a tot el públic. El show cooking comptarà amb la participació de reconeguts chefs del territori i tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a partir de les 10 del matí. L'acte serà retransmès en directe per televisió a través de Canal T i el canal de YouTube d'Antena Caro. L'esdeveniment estarà organitzat per l'Ajuntament de Roquetes amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Caça i la Denominació d'Origen Protegit Oliva i Gebre Montsià i la col·laboració de la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, el Patronat de Festes de Roquetes i l'Associació de Veïns i Veïnes La Ravaleta. El certamen gastronòmic comptarà amb un cartell extens i variat. El xef Aitor López, del restaurant Citrus del Tancat de Codorniu d'Alcanar, a una estrella Michelin, serà l'encarregat d'encendre els fogons amb els plats que tindran l'ànec, el cervatell i el senglar com a protagonistes. El seguirà Laia Ferrer, del restaurant El Parc de Tortosa, a través de la seva nova versió de la carn de caça. A continuació, arribarà el torn dels xefs del curs de cuina Ravalero, Gregori Salayet i Ginés Balestegui, que prepararan un brou de tudó i una clotxa de cabirol. Per últim, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, i el tresorer de la Societat de Caçadors, la Perdiz Roquetense, Jordi Soler, s'encarregaran d'elaborar mandonguilles de senglar, que podran tastar tots els assistents amb un maridatge amb vi negre de la Montera de la Denominació d'Origen Terra Alta. Durant la presentació de la segona edició de Gastrocasa Roquetes, el regidor de gestió ambiental de la ciutat, Jordi Allepuz, ha ressaltat la importància d'apropar aquesta carn de quilòmetre zero a la població en un món on parlem de malbaratament alimentari.
5: Bueno, avui el que presentem és el Gastrocasa, la segona edició del Gastrocasa, i és una jornada gastronòmica que el que volem és apropar la carn de caça a la ciutadania i sobretot als restaurants i fer exhibicions de com se pot tractar i com se pot cuinar este tipus de carns. En un món que estem vivint, que parlem del malbaratament alimentari, que millor manera que aproximar este producte, esta matèria que tenim de quilòmetre zero a la ciutadania. Se fa una jornada el dissabte 10 d'octubre a les 10 del matí al Casal de la Ravaleta. Se fa una jornada gastronòmica on pot vindre tothom, pot acudir tothom, i també es faran degustacions de lo que s'estarà cuinant. Invitem a tothom a que vingui a Roquetes, al Casal de la Ravaleta. També es farà en directe pel canal Terres de l'Ebre o en directe pels YouTubes de l'Ajuntament de Roquetes i Antena Caro. Dit això, hi haurà sessions culinàries, quatre sessions, on volem això, volem demostrar com se tracta el producte de proximitat, de la carn de caça. Bueno, donar gràcies a tots aquells ens que mos col·laboren i participen, sobretot donar gràcies a la Federació Catalana de Caça i donar gràcies a la DO Oli Baix Ebre Montsià, que han col·laborat i des del minut zero que han vist la necessitat i de participar en aquestes jornades. També donar moltes gràcies a la Societat de Caçadors, la Perdiz, que també des del minut zero ha col·laborat i ha generat propostes i ha sumat esforços en esta jornada, i també donar les gràcies al Patronat de Festes, que també serà un dels partícips que mos col·laborarà i mos cuinarà. Després ja desgranaran quins són els plats que mos cuinaran, i donar gràcies que també col·laboren.
4: Al seu torn, el delegat de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Marc Casanova, ha definit el producte provinent d'espècies cinegètiques com a deliciós, lloant la tasca de tots els cuiners amb les seves valoracions.
6: I no res, des de la federació volem impulsar el que és la carn de caça, ja que hem estat fa molts anys que impulsem a través de cursos en juntaments agràries per manipular la carn. I res, més que res, cada dia molts de cuiners tiren molt més avant esta carn, esta deliciosa carn que tenim de tot tipus d'animals. I ara, gràcies a la gastrocaça, també ens ensenyaran com cuinar diverses espècies de cinegètiques.
4: Seguint el fil, la secretària de la Denominació d'Origen Protegit Oli Baix Ebre Montsià, Marina Soler, ha assenyalat que jornades gastronòmiques com aquesta permeten donar prestigi a l'oli verge extra del nostre territori a una qualificació de certificació garantida.
7: Los olis és una mica complicat, lo de poder donar-li una imatge o un prestigi. Per tant, el que sempre fem és a través de jornades gastronòmiques. La riquesa d'un territori és els seus productes i la seva gent, i aquí hem sumat una mica tot. Per un costat hem sumat l'Ajuntament de Roquetes, que és el que ens ha permès fer aquesta jornada, la gent que són els cuiners, i els productes, en aquest cas, és l'oli. Com tots sabeu, l'oli de la denominació d'origen és un oli verge extra i és l'únic que té una qualificació de certificació garantida, i és un producte excel·lent. Per últim, jo vull ser molt breu i vull donar les gràcies a lo que és a l'Ajuntament, als cuiners i sobretot als productors, que malgrat la inclemència del temps que han tingut aquests dies, ens permeten tenir uns productes excel·lents.
4: Per la seva banda, el tresorer de la Societat de Caçadors, la Perdiz Roquetense, Jordi Soler, ha apuntat que la tasca del col·lectiu no es limita solament a caçar.
8: En este acte cuinarem mandonguilles de jabalí i aportarem tot el tema de la carn que es cuinarà per a potenciar i donar sortida a la carn de caça com a donar-li un altre ús, i que no només som caçadors i, a més, aprofitem tot el que nosaltres caçem. I les jornades aquestes intentarem potenciar que se vegi també que la caça és una necessitat, i, a més, que tot el que es caça avui en dia se segueix aprofitant com sempre, tota la carn, que al final li hem de donar una sortida i un consum. La importància de la caça és que no arribéssim a tindre sobrepoblacions com per exemple el resto de Catalunya, que hi ha molts de llocs que tenim sobrepoblacions de tant de jabalí com de conill. de totes les espècies que cacem, intentar que, no, que tot això no mos se disparigui, i que no és una tasca fàcil perquè cada dia som menys caçadors, però intentem tindre-ho una mica controlat.
4: Finalment, el xef del curs de cuina Ravalero, Gregori Salallet, ha apuntat la rellevància de la col·laboració amb les societats de caçadors per part dels professionals del sector.
9: Formo part dels cuiners de l'associació de veïns La Ravaleta, que fem un curs de cuina tots els dimecres, des de fa ja bastants anys, vam començar abans de la pandèmia i ho portem continuant seguint. I des de fa dos o tres anys pues, col·laborem a l'associació de caça en ells, les fires dels vins que es fan a, tant aquí a Roquetes com a Gandesa. I el que volem reivindicar una mica és també la cuina de caça perquè se pugui aprofitar tot el que és l'aliment que fan els caçadors, perquè està molt abandonat. I en aquest cas nosaltres farem una sopa de turó, que és el colom salvatge, farem un brou, li donarem alguna una versió alguna més moderna, i després el que volem fer també és la clotxa de cabirol, per aprofitar que també tenim molts cabirols per la zona, també l'han fet per la fira del vi de Roquetes, l'han fet de jabalí, i aquí la volem fer de cabirol, i és una versió nova de la clotxa. És, obrirem el panet, farem el cabirol a baixa temperatura al forn, i fem un falromesco per donar-li este punt d'acidès, i a la clotxa tradicional se fica el que és la sardina casco i aquí fiquem pues, una anxova per a finalitzar. Que serà, esta l'ensenyarem a cuina i de degustació donarem el que és el brou del tudó per a també fer veure que les aus de caça també se poden cuinar i ensenyar una mica les coccions de tot el que és este producte. I no res, pues, tots esperem a la fira el dissabte, que vinguésseu i mos veureu per allà cuinar.
4: D'aquesta manera, Roquetes promociona el consum de carn de caça amb una nova edició del Gastrocaça. La jornada gastronòmica tindrà lloc aquest dissabte, 10 d'octubre, al Casal de la Ravaleta, amb demostracions de cuina en directe i tastos per a tot el públic.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
10: Bon dia, ja per sort s'acaben les fortíssimes pluges que ahir una altra vegada van afectar algunes comarques de l'Ebre. 110 litres per metre quadrat van caure a Xerta i no cal dir les incidències que va provocar. Avui encara quedarà algun remet, alguna pluja local, però no seran les tempestes tan severes d'ahir. I sobretot arribaran aquesta tarda. El que podem dir d'hores d'ara és que s'ha obert força el cel, sí que hi ha alguns núvols una mica més enganxats a l'Ebre, també a les muntanyes dels ports i al Matarranya, i de fet s'ha format alguna boira, ja aquest migdia, i especialment aquesta tarda, 3, 4, 5 de la tarda, es tornarà a formar algun ram, alguna tempesta, de fet, especialment a les muntanyes dels ports, però acabarà afectant alguna d'aquestes tempestes gran part del delta, per exemple, ja avançada la tarda, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent, no pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida, ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
11: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Una altra conseqüència dels aiguats, s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
7: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
2: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
0: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint estaré progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
12: Per una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
13: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar, a sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot. que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
12: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
0: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Anem sobre el terreny per detallar, doncs, totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
16: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
17: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta violència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
16: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa, perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
19: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat en totes les poblacions afectades.
18: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
7: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
20: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Montcarvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personal la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
2: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica, doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora, fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
0: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
4: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
5: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
4: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
0: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukelele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
10: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukelele.
0: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
11: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'Oficina de Turisme, vam contactar amb la Farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
11: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
0: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
0: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
3: el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
12: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
13: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrània.cat.
17: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
19: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia? Ja ho veieu, una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Que és a casa el senyor, Jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
17: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Antena Caro, tota la música.
2: On tu vulguis.
1: Antena Caro.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro. Tota la música.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, toda la música. On tu vulguis.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Okay.

0: molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: Hi there, my name is Emmy Esther, and this is my brand new single.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

Martina Garo. Clàssics 96.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.
2: It's come to think call. We have dropped them on the iTunes wallet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
2: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
1: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Blaia és director de Rodalia.
3: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
1: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Ho portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la...

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, la fórmula.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Impacta la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro. Antena Caro. Three, four.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. 9, 9, 6.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Antena Caro. Són les 8.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Roquetes celebrarà aquest dissabte 10 d'octubre la segona edició del Gastrocasa Roquetes, una jornada gastronòmica on es promocionarà el consum de carn de caça amb demostracions de cuina en directe i degustacions per a tot el públic. El show cooking comptarà amb la participació de reconeguts chefs del territori i tindrà lloc al Casal de la Ravaleta a partir de les 10 del matí. L'acte serà retransmès en directe per televisió a través de Canal T i el canal de YouTube d'Antena Caro. L'esdeveniment estarà organitzat per l'Ajuntament de Roquetes amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Caça i la Denominació d'Origen Protegit Oliva i Gebre Montsià i la col·laboració de la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, el Patronat de Festes de Roquetes i l'Associació de Veïns i Veïnes La Ravaleta. El certamen gastronòmic comptarà amb un cartell extens i variat. El xef Aitor López, del restaurant Citrus del Tancat de Codorniu d'Alcanar, a una estrella Michelin, serà l'encarregat d'encendre els fogons amb els plats que tindran l'ànec, el cervatell i el senglar com a protagonistes. El seguirà Laia Ferrer, del restaurant El Parc de Tortosa, a través de la seva nova versió de la carn de caça. A continuació, arribarà el torn dels xefs del curs de cuina Ravalero, Gregori Salayet i Ginés Balestegui, que prepararan un brou de tudó i una clotxa de cabirol. Per últim, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, i el tresorer de la Societat de Caçadors, La Perdiz Roquetense, Jordi Soler, s'encarregaran d'elaborar mandonguilles de senglar, que podran tastar tots els assistents amb un maridatge amb vi negre de la Montera de la Denominació d'Origen Terra Alta. Durant la presentació de la segona edició de Gastrocasa Roquetes, el regidor de Gestió Ambiental de la ciutat, Jordi Allepuz, ha ressaltat la importància d'apropar aquesta carn de quilòmetre zero a la població en un món on parlem de malbaratament alimentari.
4: Bueno, avui el que presentem és el Gastrocasa, la segona edició del Gastrocasa, i és una jornada gastronòmica que el que volem és apropar la carn de caça a la ciutadania i sobretot als restaurants i fer exhibicions de com se pot tractar i com se pot cuinar aquest tipus de carns. En un món que estem vivint, que parlem del malbaratament alimentari, que millor manera que aproximar aquest producte, aquesta matèria que tenim de quilòmetre zero a la ciutadania. Se fa una jornada el dissabte 10 d'octubre a les 10 del matí al Casal de la Ravaleta. Se fa una jornada gastronòmica on pot vindre tothom, pot acudir tothom, i també es faran degustacions de lo que s'estarà cuinant. Invitem a tothom a que vingui a Roquetes, al Casal de la Ravaleta. També es farà en directe pel canal Terres de l'Ebre o en directe pels YouTubes de l'Ajuntament de Roquetes i Antena Caro. Dit això, hi haurà sessions culinàries, 4 sessions, on volem això, volem demostrar com se tracta el producte de proximitat, de la carn de caça. Bueno, donar gràcies a tots aquells ens que mos col·laboren i participen, sobretot donar gràcies a la Federació Catalana de Caça i donar gràcies a la DO Oli Baix Ebre Montsià, que han col·laborat i des del minut zero que han vist la necessitat i de participar en aquestes jornades. També donar moltes gràcies a la Societat de Caçadors, La Perdiz, que també des del minut zero ha col·laborat i ha generat propostes i ha sumat esforços en aquesta jornada, i també donar les gràcies al Patronat de Festes, que també serà un dels partícips que mos col·laborarà i mos cuinarà. Després ja desgranaran quins són els plats que mos cuinaran, i donar gràcies que també col·laboren.
3: Al seu torn, el delegat de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre, Marc Casanova, ha definit el producte provinent d'espècies cinegètiques com a deliciós, lloant la tasca de tots els cuiners amb les seves valoracions.
5: I no res, des de la federació volem impulsar el que és la carn de caça, ja que hem estat fa molts anys que impulsem a través de cursos en juntaments agràries per manipular la carn. I res, més que res, cada dia molts de cuiners tiren molt més avant esta carn, esta deliciosa carn que tenim de tot tipus d'animals. I ara, gràcies al Gastrocasa, també ens ensenyaran com cuinar diverses espècies de cinegètiques.
3: Seguint el fil, la secretària de la Denominació d'Origen Protegit Oliva i Gebre Montsià, Marina Soler, ha assenyalat que jornades gastronòmiques com aquesta permeten donar prestigi a l'oli verge extra del nostre territori amb qualificació de certificació garantida.
6: Los olis és una mica complicat lo de poder donar-li una imatge o un prestigi. Per lo tant, el que sempre fem és a través de jornades gastronòmiques. La riquesa d'un territori és els seus productes i la seva gent, i aquí hem sumat una mica tot. per un costat hem sumat l'Ajuntament de Roquetes, que és el que ens ha permès fer aquesta jornada, la gent que són els cuiners, i els productes, en aquest cas, és l'oli. Com tots sabeu, l'oli de la denominació d'origen és un oli verge extra i és l'únic que té una qualificació de certificació garantida i és un producte excel·lent. Per últim, jo vull ser molt breu i vull donar les gràcies a lo que és a l'Ajuntament, als cuiners i sobretot als productors, que malgrat la inclemència del temps que hem tingut aquests dies, ens permeten tenir uns productes excel·lents.
3: Per la seva banda, el tresorer de la Societat de Caçadors La Perdiz Roquetense, Jordi Soler, ha apuntat que la tasca del col·lectiu no es limita solament a caçar.
7: En este acte cuinarem mandonguilles de jabalí i aportarem tot el tema de la carn que es cuinarà per a potenciar i donar sortida a la carn de caça com a donar-li un altre ús i que no només som caçadors i, a més, aprofitem tot el que nosaltres caçem i les jornades aquestes intentarem potenciar que se vegi també que la caça és una necessitat i, a més, que tot el que es caça avui en dia se segueix aprofitant com sempre, tota la carn que al final hi hem de donar una sortida i un consum. La importància de la caça és que no arribéssim a tindre sobrepoblacions com per exemple el resto de Catalunya, que hi ha molts de puestos que tenim sobrepoblacions de tant de jabalí com de conill, de totes les espècies que caçem. Intentar que tot això no mos dispari i que no és una tasca fàcil perquè cada dia som menys caçadors, però intentem tindre-ho una mica controlat.
3: Finalment, el xef del curs de cuina Ravalero, Gregori Salallet, ha apuntat la rellevància de la col·laboració amb les societats de caçadors per part dels professionals del sector.
8: Formo part dels cuiners de l'associació de veïns La Ravaleta, que fem un curs de cuina tots els dimecres, des de fa ja bastants anys, vam començar abans de la pandèmia i ja ho portem continuant seguint. I des de fa 2 o 3 anys pues, col·laborem amb l'associació de caça en ells, les fires dels vins que es fan tant a Roquetes com a Gandesa. I el que volem reivindicar una mica és també la cuina de caça perquè se pugui aprofitar tot el que és l'aliment que fan els caçadors, perquè està molt abandonat. I en aquest cas nosaltres farem una sopa de tudó, que és el colom salvatge, farem un brou, i donarem una versió alguna més moderna, i després el que volem fer també és la clotxa de cabirol, per aprofitar que també tenim molts cabirols per la zona, també l'han fet per la fira del vi de Roquetes, l'han fet de jabalí, i aquí la volem fer de cabirol, i és una versió nova de la clotxa. Obrirem el panet, farem el cabirol a baixa temperatura al forn, i fem un fal romesco per donar-li este punt d'acidesa, i a la clotxa tradicional se fica el que és la sardina casco, i aquí fiquem pues, una anxova per a finalitzar. Que serà, esta l'ensenyarem a la cuina, i de degustació donarem el que és el brou del tudó, per a també fer veure que les aus de caça també se poden cuinar i ensenyar una mica les coccions de tot el que és este producte. I no res, pues, tots esperem a la fira el dissabte que vinguésseu i ens veureu per allà cuinar.
3: D'aquesta manera, Roquetes promociona el consum de carn de caça amb una nova edició del Gastrocaça. La jornada gastronòmica tindrà lloc aquest dissabte, 10 d'octubre, al Casal de la Ravaleta, amb demostracions de cuina en directe i tastos per a tot el públic.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
9: Bon dia. Ja per sort s'acaben les fortíssimes pluges que ahir una altra vegada van afectar algunes comarques de l'Ebre. 110 litres per metre quadrat van caure a Xerta i no cal dir les incidències que va provocar. Avui encara quedarà algun remet, alguna pluja local, però no seran les tempestes tan severes d'ahir. I sobretot arribaran aquesta tarda. El que podem dir d'hores d'ara és que s'ha obert força el cel, sí que hi ha alguns núvols una mica més enganxats a l'Ebre, també a les muntanyes dels ports i al Matarranya, i de fet s'ha format alguna boira, ja aquest migdia, i especialment aquesta tarda, 3, 4, 5 de la tarda, es tornarà a formar algun ram, alguna tempesta, de fet, especialment a les muntanyes dels ports. Però acabarà afectant alguna d'aquestes tempestes gran part del Delta, per exemple, ja avançada la tarda. Perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
10: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
11: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piduli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

0: a la llum que el meu DJ controla.
1: Antena Caro. Las 6:96.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.